0: Guineo, posa Flash FM. Passi.
1: Yeah, yeah.

que te va a llorar.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Desenes de manifestants han interromput el campament dels migrants que malviuen en una platja de Ceuta i han calat foc. Uns minuts abans, la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents han disparat salves per dissuadir els manifestants que formaven part del nombrós grup que durant la tarda va bloquejar el pas als vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer un repartiment de menjar. D'altra banda, les tasques de rescat al Nepal i al Tibet continuen després de la riuada que aquest dimecres va arrasar la zona fronterera entre els dos països. Hi ha prop de 400 persones mortes i encara hi ha més de 1.400 desapareguts. Les causes de la riuada continuen sent una incògnita. Tot i així, la hipòtesi que agafa més força entre els experts és que el col·lapse d'una glacera hagi estat l'origen de la catàstrofe. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un suposat piròman que va cremar diversos contenidors al barri de la Prosperitat, a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. El van detenir dimecres al matí. L'individu, que va passar a mans del jutge ahir al matí, ha quedat allà llibertat provisional. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, on a més de la vessant esportiva, molts dels aficionats van desplegar estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat a ells. Al partit d'ahir, Rafinha i Fermín van anotar els dos gols blaugranes i ja sumen cadascun d'ells 3 dianes a la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.
0: És l'hora del Flash Matí d'estiu. El Flash Matí de sempre, però en format fresc i compacte. Més ràpid, més directe, més concentrat. Et traiem del llit de 7 a 10 del matí, de dilluns a divendres, amb la millor selecció de ritme matinal. Espavila!
2: Vinga!
0: Comença el Flash Matí d'estiu.
2: Què tal, com esteu? Benvingut i benvinguda a aquesta nova edició del Flash Matí d'estiu, aquest programa que no us ha abandonat en cap moment, cap d'aquests dies de l'estiu. I avui engeguem l'últim matí de Flash Matí d'estiu, perquè dilluns comença la nova temporada. Obrim amb el megacrack de la setmana.

0: És una molt bona cançó per començar un divendres com aquest, eh? Un 28 d'agost del 26, l'últim divendres del mes. A Manoter, ben d'hora pel matí, ara que va començant a sortir el sol i vosaltres també sortiu de casa, eh? Tol to you és el megacrack a Flash FM, què tal? I així estem engegant el Flash matí d'estiu d'avui aquí a l'Ortega. Com esteu, què tal? Gràcies per ser-hi, vinga. Paciència, eh? Oh, a la carretera, tota la força, tota l'energia positiva del planeta per aquells i aquelles que heu matinat de valent. Us toca avui començar el dia, doncs, ben d'hora, eh? Oi, aixecant el país, clar que sí, com ha de ser. Nosaltres, des d'ara i fins les 12 del migdia, estarem plegats, vale? Repartint el bo i millor del ritme del Flash FM i també, evidentment, els últims regals d'aquesta setmana, perquè, escolta, alguna cosa canvia heu de tenir, no? Per matinar d'aquesta manera cada dia, cada dia. Aviam, avui per vosaltres tindrem un parell de bitllets de la grossa de la Diada, això d'una banda, vale? D'aquí una estona obrirem el telèfon de directe, les línies del Flash Matí, perquè podeu trucar i guanyar un d'aquests dos bitllets de la grossa de la Diada. I avui també un altre pack de Repelvite i Afterbite perquè pugueu guanyar-li la batalla als mosquits, vale? També és l'últim, diguéssim, pack d'aquesta setmana. Per tant, atents i atentes al programa, que d'aquesta manera posem en marxa, va!
1: El matí va fort! Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
0: I ara amb les K-pop Demon Hunters, amb una cançó que va sonar i sonar i ressonar a tot arreu, absolutament a tot el món, ara fa uns quants mesos, i aquí encara sona de tant en tant, que és aquesta, que es diu Golden, tothom amunt. Bon dia, vinga!

Siempre llegan al golpito, ¿eh? Las cosas buenas, hoy sí. Nueva línia, aquestes artistes de les Canàries també, que havien de patar un fortíssim després de col·laborar amb el Quevedo i van separar-se perquè la seva banda, diguéssim, que era una orquestra, doncs no volia fer temes propis, sinó fer versions. I al final, mira, va sortir així el tema. Vale. Dale, al golpito, Quevedo, nueva línia, al flash matí d'estiu d'aquest divendres. Molt bon dia, va!

0: Flash Matí d'estiu a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Prepara't per tornar amb les noves ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un Samsung Galaxy S26 Ultra de 256 GB per 1.149 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
5: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Buró Vallé comença amb preus bojos.
7: Prepara el curs amb tot el que necessites.
6: Com una impressora HP multifunció per només 39,90.
7: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
6: Buró Vallé, especialistes en la tornada a l'escola.
7: Entra a buró-vallé.es i troba la botiga que tens més a prop.
8: Hola. Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si a aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major de...
0: Andorra. Flash FM 93.8.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
14: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
15: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
16: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
15: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Això és... Flash FM, la ràdio dance líder.

Flaix Matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortega.

0: Aquest és el remix del Casanova, a càrrec de la Lola Índigo i el RVFV, el tema de Soul King, Casanova remix a Flash FM, al Flash matí d'estiu, aixecant el país amb vosaltres en aquest divendres. Va, a les portes del cap de setmana, i amb un pack de Repelvite i Afterbite. Hòstia, ahir pensava jo en això perquè em van acribillar els mosquits, Sabal. Mare meva, com tinc les cames, tu. Bueno, va, si voleu vosaltres també guanyar un pack de Repelvite i Afterbite, la mecànica és la de cada matí que us sortegem, que és que us llancem una pregunta a través del WhatsApp del Flash Matí. Si l'encerteu, entreu al sorteig. Us proposem tres possibles respostes. Aviam, dispara, va, la pregunta d'avui és aquesta. És molt fàcil, jo crec, eh? Crec que és la més fàcil de totes. Què és el pitjor que pots fer després d'una picada? Opció A, posar-hi fred. Opció B, fer servir aloe vera. Opció C, rascar-se sense parar, que és el pitjor que pots fer després d'una picada.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Fàcil, no? Opció A, posar-hi fred. Opció B, fer servir aloe vera. Opció C, rascar-se sense parar, que és el pitjor que es pot fer. Qui l'encerti, entra al sorteig d'aquest pack de Repelvite i Afterbite. 628 060513. Camí a dos quarts de vuit, va, amb el Bizarrap i amb

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15 al Darulls, a la platja de Benítez de Ceuta, després que un grup de veïns s'aproximés als assentaments de migrants que dormen a la zona i hagin causat destrosses. La tensió a les platges se suma a les protestes que durant els últims dies s'han produït en diferents punts de la ciutat autònoma i que han inclòs concentracions multitudinàries davant de la delegació del govern espanyol i desplaçaments cap als assentaments d'immigrants. Des del govern insisteixen en evitar qualsevol episodi de violència i defensen que el retorn dels immigrants s'ha de fer dins dels marges de la llei. D'altra banda, els bombers de València treballen per extingir un foc que crema el Parc Natural del Saler, al sud de València i en ple cor de l'Albufera. L'incendi s'ha declarat aquest dijous al migdia en una zona boscosa i ha cremat amb força en direcció a zones residencials. L'incendi ha cremat 31 hectàrees i el conseller d'Emergències ha dit que el foc no ha afectat cap habitatge, però que es manté el desallotjament de veïns perquè continua havent flama i es vol evitar perill per a les persones. I en aquest sentit, els agents rurals preveuen un perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques d'avui a Catalunya. Des del cos s'ha fet una crida a extremar les precaucions i han suspès les activitats de risc prèviament autoritzades. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, que es va omplir d'estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat a Elx. Ahir Rafinha i Fermín van anotar els 2 blaugranes i ja sumen cadascun d'ells 3 dianes de la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.
0: Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Es diu Mossego, són els Figaflauas, aquesta és la seva batxateta, no? La batxateta de rigor d'aquests. Això t'ho pego, Mossego, Segu, bon dia.
1: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu. Flash!
0: Efectivament, això comença aquest divendres, ja portem una estoneta amb vosaltres, el dia arrenca i ho fem també amb Ugel, per exemple, el francès, que li mola fer música per les latines, així ho diu ell, eh? Jamaican Bam Bam.

0: Flash FM, Flash Matí d'estiu, divendres en marxa, divendres aquesta nit de festa major de l'Escala, per exemple. Els de Flash FM estarem a l'Escala, a l'Alt Empordà, aquesta mateixa nit. El Miguel González i el Sergi Domènech són els dos encarregats d'avui. Doncs liar la parda a l'aparcament Francesc Macià de l'Escala aquesta mateixa nit, vale?
1: Dainese, equipament i protecció pel teu trajecte en moto, patrocina aquest espai.
0: Vinga, va, aquest espai és el del Jan Ponsa, el temps. Bon dia, tio.
2: Bon dia, què tal, com estàs, Héctor?
0: Què passa, Jan? Què hem d'esperar avui d'aquest divendres, tio?
2: Doncs mira, dia força tranquil, vindrà dominat sobretot pel sol, tot i que durant el matí encara podem tenir alguns núvols a les comarques de Barcelona i de Girona, tot i que s'anirà obrint el cel a mesura que avanci el dia. Ens quedaran alguns núvols alts, però vaja, dia molt tranquil, avui les temperatures baixen, tota l'espera doncs, de que els propers dies doncs, es recuperin lentament els valors. No baixaran tant a punts al litoral, però sí que es notarà una bona refrescada a les comarques interiors i al Pirineu. Aquest cap de setmana doncs, temps força

0: tranquil, bastant assolellat en el matí com a la tarda. Per tant, gaudiu d'aquest bon temps i d'aquestes temperatures que no són extremes, que això costa de veure últimament.
1: Home, jo crec que és d'agrair, també t'ho dic, eh?
0: Totalment.
1: Es pot agrair. Bueno, últim cap de setmana que estem a punt de començar del mes d'agost, eh? Ja està fet això.
0: Ja ho tenim, ja ho tenim.
1: Ara mateix que marquen alguns termòmetres.
0: Doncs mira, al Dover, al Baix Ebre tenim 24 graus, a Vilafranca, al Penedès, 23, a Santa Coloma de Farners, 26 graus i acabem a Vila-rodona, a l'Alt Camp, amb 22 graus.
1: Molt bé, Jan, gràcies, tio. Fins ara.
0: Vinga, fins ara, tothom.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
1: Estem a punt de sortejar un bitllet de la grossa de la Diada. De seguida obrim línies del 93545-6868. El telèfon de directe del Flash FM. Abans, Elena Rose, Manuel Turizo, La Semana. Vamos.

0: Apeo, él no te da, es Da Soul. Venga, Torito, bien lo te da, Tito Torito. Escolta, quantes vegades haurem ballat aquesta cançó? Alguna discoteca, sí o no, eh? Ara fa uns anys, ell no te da, a Flash FM, a Flash Matí d'estiu, aquí l'Ortega, què tal, com esteu? Moment d'obrir línies del telèfon de directe perquè truqueu. Moment de sortejar, de regalar un bitllet de la grossa de la Diada. Avui en tenim un parell d'aquests bitllets. La grossa de la Diada, d'acord? El número que regalem és el 01692, igual que portem fent doncs, al llarg d'aquesta setmana, tots aquests matins d'aquesta setmana. Un número que, si sortís premiat, podríeu arribar a guanyar fins a 2 milions d'euros. Aviam, no depèn de nosaltres que el número surti premiat, tant de bo, però sí que us donem l'oportunitat de fer-vos amb un d'aquests bitllets de manera gratuïta.
1: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola.
2: Hola, Héctor.
0: Hola, què tal? Ui, com et dius?
2: Patri.
0: Patri, tu ja vas guanyar, no?
2: Sí, el dilluns.
0: Apa, Patri, llavors no pots fer-te amb un altre número, tia? Deixa que algú altre guanyi, no creus? Hola, què tal? Sí. Ui, no, aquí no, espera. Ara m'he colat, veus? 93 545 68 68. Gràcies, Patri, per la trucada. No, clar, escolta. Algú més haurà de guanyar aquests números de la grossa de la Diada, no? Hola?
3: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal? Com et dius?
3: Bé, mira, em dic David, aquí del Delta de l'Ebre.
0: David, escolta, tu vols un d'aquests bitllets David, de la grossa David. De la Diada?
3: I tant que sí.
0: Com has dit, Dani?
3: No, no, Xavi, Xavi.
0: Ah, Javier. Xavi. Hosti, nen, estic fatal avui. Sí. És que tinc molta son, tio, ho sento. Xavi, t'emportes el número aquest. Va, és tot teu, tio, clar que sí. Enhorabona, home.
3: Moltes gràcies.
0: Tu què faries moltes amb gràcies. Aquesta pasta?
3: Pues primer que res, portaria, m'aniria les dues xiquetes que tingui la dona de viatge.
0: Ah, això està molt bé. Sí, doncs aviam sí, si sí. Tenim sort, escolta, aviam si tenim sort. En tot cas, això dependrà de l'atzar, però sí que aquest bitllet és tot teu, vale? No pengis que ara t'agafo les dades, David. Ei, Xavi, perdó.
3: D'acord, d'acord, molt bon dia.
0: Fins ara, tio, igualment. Com està avui el pati? Va, això continua.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8. Desenes de manifestants han irromput al campament dels migrants que malviuen en una platja de Ceuta i han calat foc. Uns minuts abans, la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents han disparat salves per dissuadir els manifestants que formaven part del nombrós grup que va bloquejar el pas als vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer un repartiment de menjar. D'altra banda, les tasques de rescat al Nepal i al Tibet continuen després de la riuada que aquest dimecres va arrasar la zona fronterera entre els dos països. Hi ha més de 1.470 persones mortes i més de 1.500 desapareguts. Fins ara ja han rescatat més de 450 persones en vida, la majoria amb ferides. Ara bé, el més preocupant a aquesta hora és que la riuada descomunal de dimecres es podria repetir en les properes hores en aquesta mateixa regió. Aquesta matinada, les autoritats nepaleses i xineses han emès diversos avisos en aquest sentit. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un suposat piròman que va cremar diversos contenidors al barri de la Prosperitat, a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. El van detenir dimecres al matí. L'individu, que va passar a mans del jutge ahir al matí, ha quedat en llibertat provisional. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, que a més es va omplir d'estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat a ells. Ahir, Rafinha i Fermín van anotar els dos gols blaugranes i ja sumen cadascun d'ells 3 dianes a la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

Aquest és el Baifo, eh? El Quevedo, la cabra de les Canàries, tu. Quevedo amb l'Elvis Crespo, amb això que es diu La Graciosa. L'escolteu a Flash FM. El Flash Matí d'estiu. Ella allà, bon dia, a les 8 i gairebé 6 minuts d'aquest divendres. Avui estarem a Manresa. Avui Flash FM forma part del cartell de la Festa Major de Manresa aquesta mateixa nit, eh? Us esperem a partir de la 1 de la matinada a la plaça Sant Domènec de Manresa. Flash on Tour amb el Jaume Riu, l'Edgar Manchado i qui us parla, l'Héctor Ortega. Estarem allà durant-ho tota aquesta mateixa nit de divendres. Manresa! Petit Oa!

0: Tens cara de son, però el cos et demana festa? Necessites el flash matí d'estiu amb Héctor Ortega.
1: La Rosalia.

0: tenir un nom. El que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: 100 o del dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
2: Evidentment, aquesta és la Rosalia i, evidentment, és la Rosalia de fa un temps, quan encara potser no tenia tants zeros al seu compte bancari, eh? Fucking money, man. Rosalia, milionària 2019. Avui, 19, avui de nou, eh? Ara sí, a Flash FM, despertant el país, allà on sigueu, ubicats al mapa. Gràcies per ser-hi. Anem a aixecar el país junts amb el ritme del flash matí d'estiu d'aquest divendres. 8 i 12, sona Tini, sona Dos Amantes.

0: Aquest és el Mike Towers, diu que estava enfocado en el la-la-la-la-la, estava ben concentrat allà al lío, eh? Clar que sí, cadascú fent la seva. Mike Towers a Flash FM, Flash matí d'estiu d'aquest divendres, a les portes d'un nou cap de setmana i avui tancant, diguéssim, aquesta setmana de concursos a Flash FM per a aquells i aquelles que matineu, que us mereixeu aquí un petit detall, no? I ara que tenim aquí els mosquits posant-se les botes també, bueno... Gràcies a als humans, en definitiva, no? Doncs us estem sortejant un paquet de Repelvite i d'Afterbite. Repelvite per evitar les picades i Afterbite si doncs, has tingut mala sort i t'han picat, vale? Va, tenim una pregunta oberta a través del WhatsApp 628-06-0513, que és la següent. Què és el pitjor que pots fer després d'una picada? Les opcions són les següents. Opció A, posar-hi fred. Opció B, fer servir aloe vera. Opció C, rascar-se sense parar, que és el pitjor. Recordo, el pitjor. És fàcil, no?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: El pitjor que es pot fer després d'una picada. A, posar-hi fred. B, fer servir aloe vera. O C, rascar-se sense parar. Fàcil, va, digueu la vostra. Quina és l'opció correcta d'aquestes? Si l'encerteu, entreu al concurs, al sorteig d'aquest paquet de Repelvite i Afterbite.
1: Flash matí d'estiu a Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: Va, el 19 de setembre del 1963.
2: I el número de la sort, el...
0: El número 10.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Hola. Soc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
6: Al Cort Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Cort Inglés EFCSA i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions al departament o al cortinglés.es.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
10: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
11: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
10: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: Flash! Flash FM Andorra.

0: d'aquella persona. Muchacha, d'aquella muchacha, eh? Aïssa, RVFV, Kremli, a Flash FM, el Flash matí d'estiu. Una cançó que segur que aquesta nit sona a la Festa Major Jove de Miralcamp. Tindrem allà el Manchado amb la Lady Viking punxant, doncs, aquesta mateixa nit a partir de la una de la matinada. Miralcamp!
1: És massa aviat per ser persona? Ets la persona perfecta per escoltar el Flash Matí d'estiu.
0: Aquí estem fins les 10 del matí repartint el bo i millor del ritme Flash Matí d'estiu, ara amb el BL, que ens farà arribar a 2:15. De seguida repassem l'informatiu. No tiene sentido.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:45. El govern de Salvador Illa comença el curs amb la gestió i els serveis públics al centre del seu rumb polític. En tot aquest escenari, la recepta del president és mantenir la prioritat en la gestió. Gestió dels serveis públics amb educació, habitatge, infraestructures i salut al capdavant. Concretament, prioritzant amb urgència la gestió forestal, amb la necessitat de talar molts més arbres i setejar el sotabosc per evitar els macroincendis i el seu risc per a les zones habitades. D'altra banda, el darulls a la platja de Benítez de Ceuta, després que un grup de veïns s'aproximés als assentaments de migrants que dormen a la zona i hagin causat destrosses. L'atenció a les platges se suma a les protestes que durant els últims dies s'han produït en diferents punts de la ciutat autònoma i que han inclòs concentracions multitudinàries davant delegació del govern espanyol. Des del govern insisteixen en evitar qualsevol episodi de violència i defensen que el retorn dels immigrants s'ha de fer dins dels marges de la llei. I avui agents rurals preveuen un perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques. El cos ha avisat que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc al medi natural. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, que es va omplir d'estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat diumenge a Elx. Ahir Rafinha i Fermín van anotar els 2 blaugranes i ja sumen cadascun d'ells 3 dianes a la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.
0: Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.

0: Sheiko. Això es diu No me conoce, remix. Se hace la que no me conoce. Què tal, com esteu vosaltres? Com ho porteu, això, de matina? Tot bé o què? No sé si esteu allà a la carretera, per exemple, si treballeu amb la ràdio posada, si encara no heu sortit de casa. Sigui com sigui, això no s'atura.
1: El matí no perdona. No. Nosaltres tampoc. De 7 a 10, Flaix Matí d'estiu.
0: I com algú necessita segurament una miqueta més d'empenta, doncs aquí estem nosaltres per repartir bona música i fer-ho fàcil. Ara, per exemple, amb aquest parell d'artistes, amb el Kid Voodoo i amb el JC Reyes. Me mareo.

0: Llega Shakira, se pasa rico soltera. Diu, aún huele a verano aquí. Home, doncs sí, evidentment, Shakira, encara queda estiu, eh? Estem a l'última setmana, l'últim divendres d'agost. Però això no vol dir que l'estiu s'estigui acabant ni molt menys, eh?
1: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Hem de parlar del temps aquest divendres 28 d'agost amb el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
2: Bon dia, Héctor, què tal, com estàs?
0: Escolta, abans deies que, tot i encara està al mes d'agost i a l'estiu, les temperatures no són tampoc tan bèsties com setmanes enrere, eh?
2: Correcte, ara mateix, de fet, avui tindrem un descens tèrmic, sobretot a les comarques de l'interior i del Pirineu, i bueno, no estem davant de temperatures de plena onada de calor que hem tingut, sobretot a principis de mes. Per tant, un petit respir. De moment, avui divendres ens espera un dia acompanyat per bastant sol, sobretot a punts de les comarques de Lleida i del Pirineu aquest matí. Després, també a partir de la tarda, els núvols quedaran més restringits al litoral de Girona, punts de Pirineu Oriental, més sol a la resta. I com he dit abans, doncs, temperatures que baixen a les comarques interiors, eh? De cara al cap de setmana, doncs, temps força estable, sense precipitacions, amb bastant sol, amb estones amb algun núvol, però vaja, cap de setmana molt tranquil, temperatures que aniran pujant lleugerament. Per tant, ja veieu, teniu un gran cap de setmana per endavant. Dormiu, agafeu forces, perquè us esperem dilluns a les 6:00 AM, quan comença el flash matí.
0: Això és molt cert. Molt, molt, molt correcte.
2: Has vist?
0: Dilluns a les 6:00, puntualíssims, començarem el programa ja, la nova temporada. I el Jan també estarà per aquí ja dient de les seves. Ara que parlaves de temperatures, repassem-ne alguna, aviam.
2: Anem a Linyà, a l'Urgell, amb 15 graus, a Batea, a la Terra Alta, 17, a Palafrugell, al Baix Empordà, aquí, 27 graus ja, i a Castellà de Nuc, al Berguedà, uns 13 graus. Aquí fa una mica de fresca, abrigueu-vos si esteu per allà.
0: Molt bé. Cap de setmana també per sortir de festa, si voleu, amb els de Flash FM. En tenim unes quantes, eh? Aquesta mateixa nit, Miralcamp, Manresa i l'Escala. I aquesta tarda farem també el tardeo de Ron Pujol a Cadaqués. Vull imaginar, eh?
2: N'hi ha per escollir, tu.
0: És que hem inventat aquí la màquina teletransportadora.
2: Total.
0: I duplicadora de persona.
2: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, va, Jan, fins ara, tio.
2: Vinga, fins ara.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
0: Important, de seguida regalem un altre bitllet de la grossa de la Diada. No desconnecteu de Flash FM.

0: Ritmo a l'emissora del ritme, eh? Si és que casa perfectament, eh? Ens estem apropant a les 9 del matí. Molta paciència i molt de ritmo per vosaltres. I, bueno, evidentment, i premis també. Clar, només faltaria, eh? A canvi de la vostra presència cada matí aquí, aixecant el país amb el Flash Matí. Ole, ole, ole. A veure, va, sortegem ara mateix, si voleu, un bitllet de la grossa de la Diada. El lloro perquè és l'últim que tenim per vosaltres aquesta setmana. L'últim bitllet de la grossa que tenim per vosaltres. La grossa fa un sorteig per la Diada d'aquí a, què, una setmana i mitja, dues setmanes, no? Dues setmanes, bueno. Llavors, el número que tenim aquí per sortejar és el 01692, el número de la sort d'aquesta ràdio. Si surt premiat, podríeu guanyar fins a 2 milions d'euros. 93-545-6868. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, què tal? Com et dius tu?
1: Pere.
0: Pere, des d'on truques?
1: De Sant Sadurní d'Anoia.
0: Molt bé, Pere. Escolta, t'emportes tu aquest bitllet de la grossa de la Diada. Enhorabona, tio.
1: Moltes gràcies.
0: Escolta, si toqués, si toqués això de 2 milions de pavos, tio, en què t'ho gastaries tu? En què ho invertiries? Pere.
1: Bueno, en fer algun somni la dona.
0: Ah, quin somni?
1: Voltar pel món.
0: Molt bé. Estaria guai, eh? Amb 2 milions d'euros crec que et pots fer-te una bona ruta, eh? Jo crec que sí.
1: I tant, jo crec que sí.
0: Escolta, Pere, tu de les vacances ja no en saps res, no? Suposo que estàs currant.
1: No, ja estan corrent, ja estan currant.
0: Bueno.
1: Ja no se'n recordem, quasi.
0: De veritat, eh? Escolta, doncs molta paciència, ànims i merci per trucar. No pengis, que ara mateix t'agafem dades, vale?
1: Moltes gràcies, vinga, passa molt
0: bé. Fins ara. Sora Batgial! Acompanyada, en aquest cas, del Chencho Corleone, va, el flash matí d'estiu d'aquest divendres 28, això és Choque.

0: intentado meditar.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 9. La Xina ha suspès les tasques de recerca a la zona 0 al Nepal perquè no descarta que el llac artificial creat després de l'esllavissada gegantina a la regió fronterera entre el Tibet i Nepal es pugui alliberar de manera sobtada i provoqui una altra riuada. La d'aquest dimecres, que va arrasar la zona fronterera entre els dos països, ja ha deixat 470 víctimes mortals i més de 1.500 desapareguts. D'altra banda, desenes de manifestants han irromput al campament dels migrants que malviuen a una platja de Ceuta i han calat foc. Uns minuts abans, la policia n'havia fet sortir els migrants per evitar possibles enfrontaments amb els veïns. Els mateixos agents han disparat salves per dissuadir els manifestants que formaven part del nombrós grup que va bloquejar el pas als vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer un repartiment de menjar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un suposat piròman que va cremar diversos contenidors al barri de la Prosperitat, a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. El van detenir dimecres al matí. L'individu, que va passar mans del jutge ahir al matí, ha quedat en llibertat provisional. Els esports. Ahir va haver-hi el sorteig de la Lliga de Campions a Mònaco i el Barça ja coneix els seus rivals. Quan va acabar el sorteig, el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, va refermar la seva negativa a negociar amb el Barça el traspàs de Julián Álvarez. El conseller delegat no s'ha negat, en canvi, a negociar amb altres equips si el jugador no s'hi vol quedar i ha assegurat que buscarien una alternativa, però ha dit textualment que mai seria amb el Barça.
1: Sona el Megacrack. Flash FM.
3: La que manda.

0: track de la setmana, Another, una d'aquestes cançons que han sonat a tot arreu aquest estiu. Segurament l'haureu escoltat un miler de vegades. Another, Talk to You, a Flash FM, el flash matí d'estiu d'aquest divendres per engegar aquesta nova hora de programa. Ara mateix, les 9 i 5 minuts, aquí l'Héctor Ortega. Estem a les portes del cap de setmana, a les portes d'un finde que ve carregat de festes Flash FM, per exemple. Demà dissabte estarem a l'empalmada de la Festa Major de Vilafranca del Penedès amb tots els DJs residents de la nit i també des de Flash FM amb en Sergi Domena. Portarà samarretes, eh? L'entrada és gratuïta. Això és el camp de futbol de Vilafranca del Penedès, a la zona esportiva de Vilafranca. Demà a la nit, empalmada de la Festa Major amb Flash FM. I hi ha moltes altres festes que, si les voleu consultar totes, teniu un apartat que diu Agenda a la pàgina web d'aquesta ràdio, flashfm.cat, vale?
1: Si no t'aixeques, almenys apuja el volum. Flash matí d'estiu.
0: Vinga, bon dia. Sona la morotxa.

Flash FM. El flash matí d'estiu, ara amb Farruko, Grace i Steve Aoki. Aquesta la coneixeu de sobres, es diu Ja pa què, en aquest divendres. 28 d'agost, les 9:10. Bon dia.

0: rico, bebecita.
1: Flash Matides, tio, a Flash FM.
2: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
4: La tornada a l'escola ja és aquí. I a Boró Vallès comença amb preus bojos.
5: Prepara el curs amb tot el que necessites.
4: Com una motxilla triple per només 14,96 €.
5: Així aprofitaràs el teu val escolar al màxim.
4: Boró Vallès, especialistes en la tornada a l'escola.
5: Entra a boró-vallès.es i troba la botiga que tens més a prop.
6: Ofertes límit al Corte Inglés. Pernil d'enceball ibèric, 50% raça ibèrica, 7 quilos, 149 €. I de regal, pernil tallat a màquina i envasat al buit per valor de 30 €. A més, oli d'oliva verge extra ojiblanca El Nuestro, garrafa de 5 litres, el litre et surt a 3,99 €. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 27 al 30 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Què et passa?
8: Que no em tanca la maleta.
7: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 € d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
8: Bé, si trec uns quants banyadors...
7: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 €. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets...
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
12: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
13: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
14: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
13: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
14: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
13: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
1: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
15: Come on.
16: Let's go.
15: Let's go.
1: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
17: Flash.
1: El poder del ritme.

0: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
1: Flash matí d'estiu, de 7 a 10, amb Héctor Ortiz.

productor internacionalment conegut, en aquest cas, sota el nom de Gordo, que no ha sigut l'única, diguéssim, manera de conèixer aquest artista. Abans era el Carnage. En aquest cas, com a Gordo, amb Rainer Zombel, va presentar-nos fa unes quantes setmanes aquest Loco Loco, que també s'ha convertit en una d'aquestes cançons de l'estiu del 2026. Bueno, què tal? Com esteu? Som al Flash Matí, versió estiu, encara avui en aquest divendres, eh? Ara mateix les 9 i 26 minuts. Recordeu que la propera setmana, el dilluns 31 d'agost, torna al Flash Matí. El Flash Matí normal, eh? Amb tot l'equip ja al darrere, en horari habitual, de 6 a 11, i també tornarà l'Interactua, eh? El dilluns també torna en Domena a la tarda perquè li comenceu a demanar cançons des del primer dia de temporada, eh? Després també començarà de nou la nova temporada del Flash Urban amb el Miquel González i el Tomàs Poal. Això serà proper dilluns 31 d'agost. De moment, avui encara estem a les portes d'un nou cap de setmana, engegant el dia de seguida amb els primers titulars d'avui. La Paula Montes de seguida a l'informatiu. Abans, camins, somnis i promeses. Sopa de cabra a Flash FM. Amb Sui Mont DJ. Molt bon dia.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 9:45. El govern de Salvador Illa comença el curs amb la gestió i els serveis públics al centre del seu rumb polític. Amb tot aquest escenari, la recepta del president és mantenir la prioritat en la gestió dels serveis públics amb educació, habitatge, infraestructures i salut al capdavant. Concretament, també prioritzant amb urgència la gestió forestal, amb la necessitat de talar molts més arbres i netejar el sotabosc per evitar els macroincendis i el seu risc per a les zones habitades. D'altra banda, la Xina ha suspès els rescats al Nepal pel risc d'una nova riuada. En les darreres 24 hores gairebé s'ha triplicat la xifra de víctimes mortals i segons l'últim balanç oficial ja hi ha més de 470 morts i més de 1.500 desapareguts. Les autoritats han alertat del perill que això suposaria per a totes les persones que van sobreviure a la primera riuada i també per tots aquells que ara mateix treballen sobre el terreny en les tasques de rescat. I avui agents rurals preveuen un perill molt alt d'incendi en 178 municipis de 21 comarques de Catalunya. El cos ha avisat que el risc de foc s'incrementarà arreu del país i per aquest motiu ha fet una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui comportar risc al medi natural. Els esports. Victòria del Barça per 2-0 ahir contra l'Atlètic Club a l'Spotify Camp Nou, que es va omplir d'estelades per protestar contra l'agressió de la policia espanyola a un aficionat diumenge a ells. Jair, Rafinha i Fermín van anotar els 2 blaugranes i ja sumant cadascun d'ells 3 dianes a la Lliga, un partit que es va convertir també en el debut de Rodri.
0: Flash Matí d'estiu amb Héctor Ortega.

Es diu Baila, Baila, Baila. És el que volem precisament amb aquesta, en aquesta emissora, eh? I amb aquest programa precisament, que és el Flash Matí d'estiu. Que balleu una miqueta, o mentalment, eh? Mentalment ja, ja ens val. Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel i Farruko, amb aquest tema de reggaeton. Remember, Flash FM. Què tal? Aquí l'Ortega, ajudant-vos a començar el dia, eh? Ja sé que costa una mica això, però... Fem-ho fàcil. Ara amb un cafè. Con ron. Bueno, con ron és opcional. Això ja depèn de vosaltres.

0: Tant de bo el cap de setmana tingués alguna nit més, i no només dues. Però bueno, escolta, es farà el que es pot, eh? El gaudirem tant com puguem. Rau Alejandro, Bad Bunny, què passaria, és el títol. Jean Ponsa, bon dia.
1: Què passaria si fos cap de setmana demà?
0: Bueno,
1: doncs que farà sol.
0: Farà sol demà, eh?
1: Demà i avui, tot i que de moment no, eh? Traieu el cap per la finestra si esteu al litoral, que veureu uns núvols. La bona notícia és que marxaran al llarg de les pròximes hores i quedaran només al litoral de Girona i punts del Pirineu Oriental.
0: Vale.
1: Per tant, a mesura que avancin les hores, anirà sortint més el sol. I com he dit abans, doncs el cap de setmana també tindrem força sol, tant dissabte com diumenge, en principi sense ruixats i temperatures que pujaran aquest cap de setmana. Avui, però, baixen, sobretot a les comarques interiors i del Pirineu. Avisats esteu.
0: Molt bé. Repassem alguna temperatura d'ara mateix, vinga.
1: A Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, 23,4 graus. A la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 17,3 graus. A Malgrat de Mar, 25,9 graus. I al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, 9,9 graus.
0: Collons, avui estàs concret, eh?
1: Home, punt i coma.
0: Estàs ben decimal avui, eh, Jan? Molt bé. Escolta, gràcies. Fins dilluns. Dilluns, a les 6 del matí, que comença la nova temporada, eh?
1: Jódeme más.
0: Vinga. Adéu. Vinga, va, sí, a descansar.
1: A matinar.
0: Això, va, va.
2: Tasta el flash matí d'estiu abans que es desfaci.
0: Encara tenim una estona per endavant de flash matí d'estiu i de Quevedo.

0: Yo solo te bailo a ti. Bad Gyal tenia un objectiu claríssim en aquella discoteca, eh? Yo solo te bailo a ti. Fiebre és el títol d'aquesta història tan mítica de la carrera musical de l'Alba Farelo, de la Bad Gyal, avui de nou al Flash Matí d'estiu de Flash FM. Què tal, com esteu? De recta final d'aquesta edició del divendres 28 d'agost, avui amb més paquets d'Arre pel Vite, After Vite, per aquells i aquelles que teniu doncs un bufet lliure, el cos pels mosquits, eh? No m'incloc, eh? Ahir a la tarda, hosti, em van deixar les cames fetes una caca absoluta, eh? Si és el vostre cas, també us regalem un paquet d'After Vite i Repel Vite per evitar-ho, també, eh? Llavors, llancem la pregunta un cop més, última vegada que ho fem, perquè estem a punt de sortejar-ho. La pregunta és la següent. Què és el pitjor que pots fer després d'una picada? A, posar-hi fred. B, fer servir aloe vera. O C, rascar-te sense parar.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 0513.
0: Jo trobo que aquesta és la pregunta més fàcil que hem fet respecte a aquest concurs, eh? Què és el pitjor que pots fer? Pitjor, d'acord? Després d'una picada. A, posar-hi fred. B, fer servir aloe vera. O C, rascar-se sense parar. 628 06 0513. Qui l'hagi encertat d'aquí a 10 minutets rebrà... Bueno, entre aquells i aquelles que l'heu encertat, una persona rebrà el missatge. Serà la persona guanyadora. Ho sabreu d'aquí reba.
1: Aquí qui mana és el Flash Matí d'estiu. Amb Héctor Ortega.
0: I ara, una mica més de canya. Màquina Time, de Dimitri Vegas. Like Mike. It's that

0: una na más, una nit més. Jo demanaria un dia més de cap de setmana o una nit més de festa amb Flash FM, tot i que, déu-n'hi-do, aquest cap de setmana la cosa pinta molt xula, eh?
1: Matinar és dur. Per això posem la millor música. El Flash Matí d'estiu.
0: De fet, aquesta nit, sense anar més lluny, podeu venir a veure'ns al Flash On Tour de Manresa. Formem part del cartell de la Festa Major de Manresa i aquesta nit estarem a la plaça Sant Domènec a partir de la una de la matinada. L'Edgar Manchado, el Jaume Riu i qui us parla, l'Héctor Ortega, per rebentar-ho absolutament tot i amb moltes samarretes també, tot s'ha de dir, eh? Aquesta nit, Flash On Tour Manresa. Ara la bitxota, bon dia. Bon dia.

0: FM. Flaix informatiu. Flaix.
1: Bon dia, són les 10. La Xina i el Nepal han suspès les tasques de recerca a la zona 0 perquè no descarten que el llac artificial creat després de l'esllavissada gegantina a la regió es pugui alliberar de manera sobtada i provoqui una altra riuada. La d'aquest dimecres, que va arrasar la zona fronterera entre els dos països, ja ha deixat més de 470 víctimes mortals i prop de 1.500 desapareguts. Entre aquests hi ha 3 espanyols, segons el Ministeri d'Exteriors, que ha indicat que de moment no tenen constància de cap víctima mortal de nacionalitat espanyola. D'altra banda, desenes de manifestants han irromput al campament dels migrants que malviuen en una platja de Ceuta i han calat foc. Els mateixos agents han disparat salves per dissuadir els manifestants que formaven part del nombrós grup que va bloquejar el pas dels vehicles de la Creu Roja que es dirigien a la platja del Trampolín per fer un repartiment de menjar. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut un suposat piròman que va cremar diversos contenidors al barri de la Prosperitat, a prop de la zona on va començar l'incendi de dimarts a Collserola. El van detenir dimecres al matí l'individu, que va passar a mans del jutge ahir, ha quedat en llibertat provisional. Els esports. Ahir va haver-hi el sorteig de la Lliga de Campions a Mònaco i el Barça ja coneix els seus rivals. Quan va acabar el sorteig, el conseller delegat de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, va refermar la seva negativa a negociar amb el Barça el traspàs de Julián Álvarez. El conseller delegat no s'ha negat, en canvi, a negociar amb altres equips si el jugador no s'hi vol quedar, i ha assegurat que buscarien una alternativa, però ha dit textualment que mai, mai seria amb el Barça.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flaix.
0: Flaix FM.
3: La que manda.

Quevedo amb Elvis Crespo, això és La Graciosa. I demà dissabte repassarem la llista de nou, aviam qui s'emporta el lideratge, si és que el Quevedo encara ha de repetir una setmana més, o algú li roba la casella, que també podria passar, podria passar. En tot cas, depèn de vosaltres, a flashfm.cat. Teniu l'apartat del calibre per deixar la vostra votació. 10 i gairebé 6 minuts d'aquest divendres. 28 d'agost, això continua. Amb Elena Rose, Manuel Turizo, La Semana.

La Marina, que està tan morena com cada estiu, que no podia, doncs, no sonar aquest divendres al matí a Flash FM. A Figaflaues, la Marina està morena. I si algú encara vol posar-se una miqueta més moreno, aquesta tarda tenim cita amb el vespreig de Ron Pujol. Aquesta mateixa tarda torna una de les cites més nostres de l'estiu, el vespreig de Ron Pujol. Un vespre, avui, per allargar amb el showcase de Jules, les habaneres, tast de rom cremat, una selecció de còctels d'autor i la sessió de Sergi Domena, avui, aquesta tarda, vale? Tot plegat sempre amb el segell de Ron Pujol. I diràs, a on? On és aquesta cita? A Cadaqués, a La Sal, lloc immillorable per aquesta nit celebrar una d'aquestes cites tan nostres, eh? El vespreig de Ron Pujol, la gira de vespreixos de Ron Pujol que té a Flash FM com a emissora oficial aquesta tarda, aquest vespre, La Sal, Cadaqués, amb en Domena, Jules, i tots i totes vosaltres, si voleu, no us ho perdeu, va! Ara, moment de fer sonar BL, sona La Plena, bon dia! Yeah.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Flash! Flash FM Andorra.

El ritme en aquest divendres, muchacha. Per tots i totes vosaltres, allà on sigueu, repartits al mapa, si algú està treballant aquí amb la ràdio posada, hola, què tal? Si us esteu llevant, si esteu a la carretera, amunt i avall, fent quilòmetres amb la que manda, bravo, gràcies per ser-hi. Anem cap a França ràpidament per fer sonar de nou un dels himnes recents d'Augel, Jamaican Bam Bam, temazo. Flash.

Aquest és l'himne dels diets, el Coti per Coti, la remescla que sona aquí a Flash FM d'aquest temazo que ha sonat ja en els últims estius a tot arreu i a totes les festes majors. I encara ho fa amb força, de tant en tant. Jo crec que aquesta nit acabarà sonant, A Manresa. Avui estarem a la festa major de Manresa, Flash on Tour. Aquesta mateixa nit a terra, a la plaça Sant Domènec de Manresa. Allà estarem el Jaume Riu, l'Edgar Manchado i qui us parla, l'Héctor Ortega. A partir de la una de la matinada, i estem escalfant motors. Portarem moltes samarretes, també, que ho sapigueu, Avui, Flash on Tour, Manresa. Això continua. De seguida, el Yatra, amb una de les mítiques d'aquest artista, abans Batllal, sona Dame.

Francesos, que en moltes ocasions han sonat a Flash FM. Diverses cançons han sonat aquí al llarg de la història, però en aquest cas aquesta és la més recent que ha triomfat a saco dels Offenbach Overdrive del 2023. Vinga, sona-la del ritme, ara Ana Mena, Lola Índigo.

pide, tra, tra, tra. És el Juan Magán aquí fent de les seves l'any 2012 amb el seu estil particular que va treure's ell mateix de la màniga, eh? El electro latino, això es diu Se vuelve loca, i sona un cop més a Flash FM. Com esteu? És divendres, tenim el cap de setmana a tocar, ho estem celebrant, eh? Ara amb el Manuel Turizo.

Va ser molt, molt guai quan el Quevedo va sortir de sorpresa com dins d'un ou, literalment, al concert que va fer la Lola Índigo ara ja fa un temps aquí a casa nostra, en concret a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, eh? El Tonto! Shout out to my man, Move Joe, because everybody here is so sick. Say my name. Molt bé, doncs aquest tio que comença a sonar es fa dir Move Joe, és un paio francès. Quants francesos que portem avui aquest matí a Flash FM? Què està passant aquí, eh? Move Joe, en solitari, debut a Flash FM precisament amb aquesta cançó que es diu Maladie, amb la qual arribarem a les 11 del matí.

0: les millors cançons que podíem tenir ara mateix aquí per introduir el cap de setmana, per posar-li la catifa vermella aquest divendres 28 d'agost. Another Told to You és, a més, el mega crack d'aquesta setmana aquí a Flash FM. Poca broma, eh? Poca broma amb aquesta cançó que sona a tot arreu aquest estiu, a tot arreu. Bueno, demà dissabte estarem de festa a l'Albagés, al Lloro, eh? La festa major de l'Albagés sona molt millor, molt millor, amb els de Flash FM. Demà dissabte 29, la nit jove és d'una banda, de les Loques del Panda, que és la banda que tocarà primer, i després la nit és de Flash FM, evidentment, eh? Allà estarà Sergi Domena, qui us parla també, l'Héctor Ortega, portarem moltes samarretes i estarem allà, doncs mira, fins a altes hores de la matinada, em penso que literalment fins que surti el sol, que ja ens aniran dient, oi, aneu ja tallant el rotllo, eh? Però allargarem la nit tot el que puguem. Demà, la nit jove de la festa major de l'Albagés és de Flash FM. Cap a les Garrigues, tu. Apunteu-vos bé el lloc i la data, vinga. 11 i 4 minuts ara mateix. De seguida sona Bad Bunny. Tenim preparat el Cano, el Sebastián Yatra o el Jay Wheeler, que sona al costat d'Omar Kurz, de Lejitos Remix.
1: Flash. En directe a Flash FM, Héctor Ortega.

0: un 8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
4: Flash FM Andorra 93.8.

Laugel i companyia, Moving to the Sun, un dels cracs de la setmana a Flash FM. Què tal, com esteu? És divendres, eh? Divendres 28, ja tanquem així l'última setmana del mes d'agost. Ho estem fent amb el ritme d'aquesta emissora. De seguida, DC és i Juan Magán amb una històrica. Aquella de l'Angelito sin alas, así, así, así. Te'n recordes o no, d'aquella? Bueno, si no, ara la tornem a fer sonar i faràs memòria, ja veuràs. Abans, Romeo Santos, Prince Royce, una bachateta. Dardos.

Aquest va ser el debut del Cano a Flash FM en solitari. Ara fa dues temporades amb el Se pone las Nike, el mateix tio que fa poc va col·laborar al Olvidarnos de tot, el Justin Quiles. Segurament l'esteu ubicant perfectament, aquest, el Cano, eh? A Flash FM en aquest divendres, va. Ara, Omar Kurz, fem un ràpid viatge cap a Puerto Rico per trobar-nos amb aquest artista, amb l'OC, al costat del mític Llengo Flow. Sona Forever Tugantel.

És amb Cardi B, Taki Taki. A Flash FM, en aquest divendres, camí a 11:45 ara mateix d'aquest 28 d'agost del 26. Mike Towers demana una més, una nit més. Home, doncs estaria bé, no? Un cap de setmana potser una miqueta més llarg, allargar l'estiu i aquestes històries, no? Mike Towers, una anà més a Flash FM. Bon divendres. Bon divendres.

0: Es diu Que Pecao, és el so de Capo acompanyant el Manuel Turizo a Flash FM. So tranquil·let, so elegant, 100% Que Pecao. Jo soy tu capo, baby.
1: Jo soy tu capo, baby.
0: Bueno, pecao seria perdre-us la festa d'aquesta mateixa nit a l'Escala, eh? No apropar-vos avui a l'aparcament Francesc Macià seria un pecat, sí? Flash. Avui, festa Flash FM a l'Escala amb el Sergi Domènech i el Miquel González, aparcament Francesc Macià, a partir de 11:45. Va. Ara, de moment, ens aixequem el divendres amb Rels B, Tu Bacín. Pep, pep.

0: romàntic és això, que romàntic, eh? Te voy a dar hasta que Dios diga, perquè si no, jo segueixo. Quin parell, eh? Quin perill, també, eh? Anuel i Bad Bunny, això es diu Hasta que Dios diga, a Flash FM, en aquest matí de divendres, engegant el cap de setmana. Divendres 28. Bueno, sabeu que dilluns comença la nova temporada de Flash FM. I això vol dir que dilluns al matí, a partir de les 6 puntualíssims, comença la nova temporada del Flash Matí, com a tal, ja, amb tot l'equip, eh? Amb la Gemma Manzanero, tot l'equip, al darrere, les 5 hores de programa, com sempre. Per tant, ens escoltem llavors. Dilluns, 6 del matí, Flash Matí. Ara es posa el Maravalle, vinga, el ritme continua per engegar el cap de setmana.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Héctor Ortega.
0: Va una més abans d'arribar, literalment, al punt del migdia, en aquest cas amb la Tini. I Ulisses Bueno, això es diu Dos Amantes. Que tingueu un meravellós cap de setmana i dilluns a les 6 del matí ens escoltem puntualíssims. Va!

0: aquesta cançó es diu La Graciosa, la firma el Quevedo, al costat de l'Elvis Crespo. L'hem trobada, està situada a l'àlbum de El Baifo, del Canari, en honor a La Graciosa, aquest illot. En conclusió, és una de les cançons de l'estiu, si no la cançó de l'estiu. L'hem fent servir per començar nova hora aquí a Flash FM. Què diu l'Elvis Crespo? Sí, senyor, són les 12 del migdia i 4 minuts, una hora menos en Canàries. This is Flash FM. Una hora menos en La Graciosa, vaja. Què tal, família? Flashero, flasheres. Escolta, l'Héctor Ortega, que em deia Maravalle, te'ls quedes tu fins a 5 de la tarda i tu sabràs què fas amb ells. I he pensat, Héctor, no pateixis, que és divendres, que estem de bon rotllo. Amb la veu que tingui avui, és que ahir al vespre vaig cridar molt per un tema que ara no ve a cuento, però és igual.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo crec que ens en sortirem.
2: Segur.
0: Segur, segur. Més que res, perquè la música parla per si sola aquí, a Flash FM. Va, que tinguem un bon divendres, que seguim tenint-lo, vaja, Anna Mena i Lola Índigo. Això es diu Petito.

els artistes. No sé vosaltres, però jo els hi tinc com una estima especial, la veritat, eh? Perquè per una generació, com a mínim la meva, aquells anys 2016, 2017, 2018, amb cançons com aquesta, és com que ens van endinsar en el món del reggaeton. Era el que escoltàvem, això, quan sortíem de festa, quan jo estava a la facultat. Això era la polla, tio. Era l'hòstia. Sí, senyor, boníssim. Es deia X, aquesta, sonant a Flash FM en aquest divendres 28 d'agost. Seguim amb Latin House o què? Doncs vinga, és el John Summit amb les veus del Fercho. Es diu Chica 305.

0: 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
3: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
4: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
5: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.

Inici ha reconegut que érem nosaltres. És que ets dels nostres. Flash FM, l'emissora del ritme. Flash FM Andorra, 93.8.

tenim més ritme que els extrems titulars del Barça, tu. Que vaya locura, com corren, tu, eh? I quin és el secret del nostre ritme? Doncs igual que ells, molt entrenament cada dia, posar-te cançons com aquesta, que es diu Muchacha Aissa, IRVFV. Vaya petardaco, tu. Te l'hem posat quan queden 5 per arribar a quarts d'una del migdia. Anem cap al rotllo electrònic. Què us sembla això una mica més tranquil·let, va? Te la posem des de fa uns dies. Una vocal fantàstica amb les veus d'Arco, la producció de Ximsa des de Sud-àfrica. Es diu Fire, Fire.

Flipes, que li han fet un remix al Rayos de Sol, al clàssic, a l'original, Invic 2026. Estem parlant, família, del clàssic de Henry Méndez i José de Rico. Aquest cop, atenció, amb el Juan Magán, els mítics Chino i Nacho i el Luc Ra, el de la Morocha, tots junts aquí per fer el Rayos de Sol remix. L'hem posat aquí a Flash FM, quan queden 20 per arribar a la 1. D'aquí no res, el de Lejitos remix. Abans, des de Barranquilla, Shakira i BL.

Aquí la teniu, la Rosalía, que aquest any està bastant tranquil·leta en quant a publicar música. No li recordo cap llançament en els últims mesos, el disco de Lux l'any passat. Però, bueno, cap problema, ens remuntem al 2022 per recuperar això des del disco Motomami, que es deia Despechar. Vaya èxit tremendo que va ser aquesta cançó, sí senyor. Te la posem a flash just abans de recuperar també un temazo que té uns quants anys, però que aquest any està tenint molta, molta fama, el Justin Bieber.

0: la van clavar aquí. És el madrileny Cano, al costat del mític Justin Quiles, fent això que es diu Olvidar-nos de tot. La posem a flash perquè sona bé, perquè té ritme, perquè t'acompanyen aquest divendres. Per fi divendres, ja 28 d'agost. I ens apropem a la una. I ho farem tornant cap a casa amb aquest tema que s'han tret de la màniga els Flashy Ice Cream i que els hem de felicitar perquè realment està xulíssim. Una mica lletra així com picantona, pujadeta. Es diu Imagina. És ideal per aquest estiu, que ja s'acaba, per cert.
1: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: aquesta és una mica de house per a principiants, eh? Per gent que potser no està gaire iniciada, diu, hòstia, molt el rotllo. Pues escoltes d'aquestes i al final t'acabes enganxant. Són els Another amb aquest tema que es diu Talk to You, que va bé també per practicar l'anglès, eh? La lletra és facileta. Let me take you higher so I can show you love. Més o menys va per aquí la cosa, eh? Deixa'm pujar-te cap amunt i t'ensenyo el que és l'amor. Molt bé, molt maco, tot plegat, eh? This is Flash FM. Fantàstic, tu hem fet servir el nostre mega crack per començar nova hora aquí al poder del ritme de Flash FM. Flasheros, flasheres, és divendres ja, home, és la millor notícia que us podia donar aquesta hora. La primera, que és divendres, i que la segona, que per la poqueta veu que tinc, jo crec que ens estem sortint prou bé. Tinc una mica del to de veu del Quevedo avui.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, o del Bad Bunny, també, eh? Pues mira, parlant del Bad Bunny, anem a acusar el seu baile inolvidable.
2: Pensava que contigo iba a envejecer.

Això què va ser, eh? Mare meva! J Balvin, Willy William, quin nom més ben parit, Willy William, m'encanta. Està ja mi gente, on està mi gente? Doncs aquí estan. Connectats, com sempre, a la camana, a la del ritme. I a més, avui divendres, encara amb més raó, tu. Ojo temazo! Ja l'heu identificat, no? Són les trompetes del Bizarrap i el Daddy Yankee amb la sessió número 0, sonant a Flash.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

tema tan xulo, tan romàntic i tan ballable, que es va guanyar l'honor de ser el mega crack de la setmana aquí a Flash FM ara fa, diria, un parell de setmanes. I que es diu literalment així, la setmana. Elena Rose i Manuel Turizo repassant del dilluns al diumenge fent-se petonets i aquestes coses. Molt bé, ens apropa a quarts de dues del migdia, és divendres, moment d'anar cap a Argentina per escoltar aquest temazo que es deia Blackout.

És segurament el reggaeton més contundent, més potent del disco que va treure el Bad Bunny l'any passat, al gener, que es deia Debí tirar més fotos i que incloïa aquesta bomba que es deia Voy a llevarte paper, bastant guarra, bastant xula. Te la posem a flash a aquesta hora. I de fet, mira, saps què? Ens quedarem amb una mica de Bad Bunny, també? En aquest cas, amb una versió que ens arriba des de França, més rotllo afro house, feta per Clan. És el seu mític ja Café con

0: Déu-n'hi-do quin ritme que portem aquí a Flash FM en aquesta última estoneta, eh? Havia sonat la Tusa de la Karol G amb la Nicki Minaj i ara una mica de Manuel Turizo amb la producció de Marshmello sonant el merengue que ens apropa tranquil·lament cap a les dues i encara en aquest final de setmana, en aquest divendres 28 d'agost del 2026.
1: Salut.
0: Salut, maco, salut. Va, tornem cap al Baifo, segurament l'àlbum de l'estiu i que inclou aquest tema que per mi és el tapado de l'àlbum. Boníssim, cada dia m'agrada més. Bravo, Quevedo.

Un dels temes més importants d'aquest estiu, de fet, va arribar a ser número 1 del calibre 45 de la nostra llista d'èxits. Ara ja fa setmanes que va baixant lentament en desena posició. Es troba ara, demà a la tarda amb l'Edgar Manchado, sabrem, actualitzarem la llista, farem F5, veurem aviam si puja, si baixa, tal, ja sabeu que podeu consultar-la. A quin? A quina pàgina? Doncs a flashfm.cat/calibre45, on podeu votar i podeu, doncs, veure com està cada setmana la nostra llista. Ens apropem a les dues. Ho farem amb els Flash i Ice Cream i els 31 Fam i això que es diu Dorayakis.

graciosa. Són el Quevedo i l'Elvis Crespo animant la festa aquí a Flash FM en aquest últim divendres del mes d'agost, que per cert, per si no ho sabíeu, és l'últim dia ja de temporada d'estiu aquí a Flash. La setmana que ve tornem ja a la temporada, comencem temporada regular, per tant tornaràs al Flash matí de 6 a 11 amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. També tindrem el Domènec a l'Interactua, el Flash Urban, etc etc. A mi em podreu escoltar el poder del ritme també. Així que escolta, bona pinta, ja dic, ganes de dilluns, eh? Ganes de dilluns. Hem desconnectat aquest estiu, alguns més que d'altres, jo no tant, però bueno, és igual. Per tant, res, ganes, moltes, moltes ganes de dilluns. This is Flash FM. Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle. De moment tenim el cap de setmana per endavant. Passen 4 minuts de les 2 del migdia, família. D'aquí no res, una mica de Daddy Yankee a Manuel Doblea, també Farruko, i de moment, per iniciar, per continuar en aquesta hora de ritme, Mike Towers, amb això que es diu Un Anar Más. Bon dia, família. Bon dia.

es deia Addictiva, un tema que de vegades queda una mica oblidat, no? Una mica com eclipsat per la resta de temazos que treien en aquella època el Daddy Yankee, en aquest cas al costat de la Noel AA, però realment va ser un palo bastant gros aquesta. Per això te l'hem recuperat a aquesta hora, Aquest parell, sí, brrr, ja el senties com ho feia. Passen 11 de les 2 de la tarda aquí a Flash FM. Bueno, aquí a Flash i a tot arreu, vaja, dic jo, portem el mateix rellotge que vosaltres, no patiu. Ens quedem amb Farruko i Steve Aoki, això es diu Ya Pa Qué.

0: un buit.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on, let's go. Let's go.
5: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
7: Flash, flash, flash.
5: El poder del ritme. Escoltes Flash FM Andorra 93.8.

Esto és un tema que fa venir ganes de festa. Si a tu et passa, és normal, no et preocupis, eh? Estem tots igual. I si voleu festa, doncs mira, t'explico què deia aquell, eh? Perquè nosaltres aquí a Flash FM som autèntics professionals de la festa i aquest cap de setmana la liarem bastant grossa, per exemple, aquesta mateixa nit, eh? Avui divendres 28, a partir de la 1 de la matinada serem a la plaça Sant Domènec de Manresa. Hi ha festa major i allà hi serem, eh? Amb el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. Avui també serem a l'Escala, eh? Penya de l'Empordà, amb el Sergi Domena i el Miquel González a partir de 12:15. Per tant, bueno, tant si esteu per aquí com per allà, eh? Manresa, l'Escala i per la penya de Ponent també, eh? Serem a mirar el camp amb l'Edgar Manchado. Per tant, si ets per aquí, per allà, per més enllà, Festes Flash, FM, estem en tour. Aquest estiu 2026 és la millor opció si voleu sortir de festa, una bona festa Flash pel vostre body. Això ens deixa loco-locos.

és que quan ajunten dos artistes d'aquest calibre, només pot sortir una cosa bona o molt bona, com aquesta, El Efecto, clar que sí. Eren Rau Alejandro i Chencho Corleone col·laborant, sonant a Flash FM quan passa ja un minutet de quarts de 3 de la tarda. Seguim amb més ritme o què, família? Sí? Doncs vinga, si ens donen permís, aquí seguim. Més divendres, anem a celebrar-ho. Una mica de muchacha. Tremenda, aquesta també. Aïssa i RUBCV.

Estem pel terra, eh? Absolutament destrossats, com si ens hagués atropellat un camió. Els que sentim la lletra a fondo d'aquesta cançó que canta el Fercho, el Fate, es diu Luna. La va treure fa 2 anys i encara fot bastant, eh? Per cert, avui dia especial, avui torna una de les cites més nostres de l'estiu, no sé si ho sabíeu, que és el Vespreig de Ron Pujol, eh? Ja sabeu que en català no direm tardeu, direm Vespreig. És un vespre per allargar amb sessió de Sergi Domena, de Flash i amb el showcase de la Jules, tot amb segell de Ron Pujol. Apunta tu, és que és avui ja, és avui divendres 28 d'agost a partir de les 6 de la tarda. Ens veiem a la Sal de Cadaqués. Vale? Tota la penya que estigueu per allà, és una cita ineludible. Vine a viure l'experiència de l'estiu de Rompo amb tast de rom cremat i amb una selecció de còctels d'autor i tot amb una música fantàstica. Ja ho saps, eh? El Vespreig de Ron Pujol a Flash FM. Som emissora oficial.

mira que la melodia d'aquesta cançó és senzilleta, eh? Són quatre notes tocades com amb una mena de xilòfon. Però vaja, fan molt les veus de la Noel AA al costat del seu col·lega, el tio aquest de, que porta el cabell de colorines, una mica esbojarrat, el 6ix9ine. Va, seguim amb el perreo. Aquest és més nou, però ens apropem a l'actualitat. Fa uns mesos, l'Omar Kurtz i el Ñengo Flow, el Real G4 Life, van treure aquest petardo que es diu Forever Together. Sonarà Flash.

Hòstia, aquesta cançó és més argentina que veure mate o que la hiperinflació, eh? Eran los del espacio. O sigui, jo veig aquesta cançó i penso en les festes breix aquestes, amb totes les floretes i tal. Tot un rotllo molt argentí, perquè, clar, hi ha el Duki, hi ha la Emilia, l'Itquila, Tiago PZK, Becerra, venen tots d'allà. Els hi va quedar tremenda, eh? Los del espacio. Amb ells ens apropem a les 3 de la tarda i arribarem amb una mica de Latin House i també amb els tiets que han tret aquesta cançó tan xula que es diu Tàndem.

0: Ja quan la vaig escoltar per primera vegada vaig pensar, ui, aquesta cançó té potencial, eh? Això serà gros. El que no m'imaginava és que arribaria a ser fins i tot el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Quin tema tan xulo, un house absolutament ballable, disfrutable, gaudible. Es diu Talk to You, ens ve des d'Holanda amb els Anotar. Boníssima per començar nova hora, els Pitos. This is Flash FM. Ja els tenim aquí, This is Flash FM. Bueno, és que clar, és que ja divendres el cervell està una mica de Friday. Una mica frito de Friday. Són les 3 de la tarda i 3 minutets, família. Anem amb una nova hora de ritme i jo encantadíssim de ser-hi.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: Aquest sóc jo. Tinc per aquí ja preparat l'Abad Guial amb el Chencho Corleone. Això es diu Choque.

Com hi ha aquest ritme, tu, hem convertit l'emissora en una classe de zumba ara mateix, eh? Impossible no cantar-la, ballar-la al ritme de Zuquita, Steve Aoki, Daddy Yankee, tremenda. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda, és divendres, per fi és divendres, família. Voleu més ritme? Doncs vinga, va, tenim més ritme. Què us sembla una mica de Kid Voodoo des de Xile, al costat del JC Reyes? Deixa el sol també, aquest tio, eh? Es diu Me Mareo, aquesta...

0: 8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
5: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
4: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
6: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
7: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
6: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
8: Flash. Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

aquesta mena de merengue es diu La Semana, Elena Rose i Manuel Turizo a les veus. En aquesta setmana també molt especial per nosaltres perquè ja és l'últim dia de temporada d'estiu, última setmana de temporada d'estiu aquí a Flash FM. Recordeu que a partir de dilluns ja torna la temporada regular, és a dir, tornen programes com el Flash Matí de 6 a 11 amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero, tornarà l'Interactua amb el Domena, tornarà el Flash Urban amb el Miquel i amb el Tomàs, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. Quines ganes hi ha de que arribi dilluns, la veritat, clar que sí. I de matinar amb l'Ortega i aquestes coses. I que ens posi temes com aquest de l'Abat i el boníssim, ja veuràs. Aquest que es diu Dame.

veu tan dolça que té la Karol G. I que bé que combina amb la veu del mexicà Peso Pluma amb això que es deia Colona des de la Bichota Season. Per cert, la Karol G, que també està més o menys d'enhorabona, va publicar àlbum fa un parell de setmanes. Hi ha unes quantes cançons que sonen molt i molt bé del nou àlbum de la Karol G, que es diu No me arrepiento de sentir tanto. No sé si l'haureu escoltat o no, però vaja. Jo no descarto que la setmana que ve et posem alguna d'aquestes per aquí per Flash FM, perquè ja et dic que té... sonen potents, sonen bé, per tant, són ADN Flash. Igual que aquesta, un èxit al de la música, també a TikTok, el Ryan Castro, al costat del Capo, això es diu La Villa.

És un dels noms propis d'aquest estiu 2026. El seu segell, el seu Latin House, donant la volta al món, és el Florian Ugel, productor i disjockey de Marsella, de França, amb el seu Movimiento de Sant. Sonant a Flash FM, tornem al perreo. D'aquí no res, una mica de Justin Quiles i Chimbala. Recuperarem aquesta, és boníssima, m'encanta. Molt bon rotllo, dona al Loco. I també abans Mora i Zetangana ja preparats per interpretar-nos aquesta que es deia Droga.

malament van les coses por ahí, per tot el món, com per preocupar-nos ara. És el que fa falta, eh? Una mica més de solucions i menys problemes. I també el que fa falta, una mica de David Guetta aquí a Flash FM. Què us sembla? Flash. Doncs vinga, va, amb el seu remix del Gon Gon Gon.

Aquesta és de les més tranquil·letes que ha tret el Mike Towers últimament, però també de les millors, de les més xules. Per això te la posem aquí a Flash. Es diu Un Anar Más. A més, un tema a la que l'escoltes 3 o 4 vegades i et saps la lletra. Ja el cantes fàcil, eh? Una lletra facilona. Acompanya bé, acompanya bé. Molt bé. Ens serveix per apropar-nos a les 4 de la tarda. De fet, arribarem en 6 minutets i ho farem amb una mica més de ritme. Va, que ja queda poc. Flash. Queda poc pel cap de setmana, per liar la parda, per passar-nos-ho molt i molt bé. Un esforç més. De moment, una batxateta, la del Manuel Turizo. Otra.

0: És el que ve d'un cop més, des del Baifo, l'àlbum que està dominant l'estiu. El tio s'ha guanyat de les seves Canàries senceres amb aquest homenatge a les seves illes. Un homenatge musical, podria dir-li, eh? Tot i que el tio, el Quevedo, de fet, és nascut a Madrid. No sé si ho sabíeu, això. Ho he estat buscant i és cert que es va anar a viure amb la seva família a les Canàries quan tenia 5 anyets, però vaja, fins als 5 va néixer i va viure a Madrid. Curiós, eh? Jo que em pensava que era canari, el tio, des del principi... This is Flash FM. Impostor! No. Escolta, cadascú sent d'on es sent, està clar. I a Canàries l'estimen moltíssim. Aquí també, perquè ens ha proporcionat molts èxits. Hem començat nova hora amb La Graciosa i ja encarem el camí de les 5 de la tarda. Últims 60 minuts que passareu amb mi. Prou bé.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Amb molt de ritme i amb cançons tan xules com aquesta, el de Lejitos Remix. Ja,

0: pleno.
1: Déu-n'hi-do, portem bon ritme en aquesta tarda de divendres, per fi divendres, 28 d'agost. Escoltàvem abans el Yandel 150, un tema xulíssim de Yandel amb el Fercho, amb el Fate. I ara la plena, W Sound 05, aquests experiments de West Cole amb BL i Obi on the drums a la producció. No està gens malament. De fet, va ser un tremendo èxit que ens apropa a un quart de 5 de la tarda. Anem amb Rau Alejandro i Bizarrap.

0: 8.
1: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
2: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
3: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
2: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també, de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El

és perquè fa un parell o tres d'hores hem fet sonar aquella que també tenien aquest parell, la Noel AA amb el 6ix9ine. Hem posat el Mala, no? Aquell que deia, baby, tu eres mala. I pensat, hosti, però tenien un altre, aquests dos, també. Aquesta d'aquí, la de Bebecita, es diu Bebé, des de l'any 2018. Mi diablita, cara, i tu com hi van? Falten 3 per arribar a 4:45 de la tarda. Anem a pujar la intensitat a tope, al màxim, ja veuràs. Flash.

Això es diu Muchacha. Ho firmen a ISA i RUVCV amb la producció de Krimly. Muchacha. Vaya bomba. És molt possible que soni aquesta cançó a moltes festes aquest cap de setmana per començar les nostres pròpies festes. Ja sabeu que a Flash FM som professionals de la festa i avui mateix, aquesta nit, si teniu ganes de festa, doncs mira, les que te va d'aquesta, d'aquesta emissora, em refereixo, eh? Per exemple, a Manresa, festa major, i serem a partir de la 1 a la plaça Sant Domènec amb l'Edgar Manchado, l'Héctor Ortega i el Jaume Riu, eh? Manresa, ojo ahí. També a l'Escala aquesta nit amb el Miquel González i el Sergi Domènec. Per tant, no us ho podeu perdre. Escolta, eh? Si voleu festa, ja sabeu. Mira, podia sonar aquesta i també pot sonar perfectament alguna cosa del Quevedo, com per exemple el Golpito.

Sí, senyor, són tres eminències, tres dels pares del reggaeton, catedràtics de la Universitat del Perreo. Héctor el Father, Wisin i Yandel. Com ens agrada que això hagi tornat a agafar fama en ple 2026. Es diu El Telèfono, clar que sí. L'escoltes a Flash FM quan ens apropem cap a les 5. Queden 12 minutets. Anem ara amb Shakira al costat del seu col·lega BL. Aquesta es diu Algo Tu.

0: Tremendo flow, tremenda veu, la de la Young Miko. I tremenda producció, també, eh? És que si està el Bizarrap entre mans, aquí amb els botonets, doncs pots comptar, pots comptar. Sona guai amb aquests canvis de ritme, bastants flows diferents. És la Music Sessions número 58, de fet, eh? De l'argentí i la porto-riquenya sonant a flash quan queden 6 minutets per arribar a les 5 de la tarda, moment en què jo ja m'aniré acomiadant, si us sembla bé. This is Flash FM. Que espero que sí, perquè a mi ja no em sentiu fins la setmana que ve, fins dilluns. Us deixo amb les mans a les mans del Miquel González, que ell us durà fins a les 9 del vespre amb tot el ritme. Per tant, espero que passeu bon cap de setmana. Ei, si voleu alguna festa flash, tota la info la teniu al nostre Instagram i a la nostra pàgina web, vale? Que aquest cap de setmana anem forts.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Apa, bon fin de us deixo amb els Figaflaues.

0: És el DJ i productor de Noter. Això estil del tu i jo. Així comencem aquestes 4 hores de ràdio. Després del nostre compi, després de l'Armand Maravalla, que torna dilluns, setmana de cap de setmana. 2 dies de festa que té el pobre home. Després des de les 12 del migdia aquí amb nosaltres a Flash FM. Això és el nostre mega crack. Del tu i jo, les 5 de la tarda i 6 minuts. Què passa, people? Tot un plaer estar amb vosaltres al llarg de tota aquesta tarda de divendres, des d'ara i fins a les 9 en punt del vespre, que tenim 4 hores per compartir i per escoltar tots els èxits de Flash FM, com per exemple el nostre mega crack o a la Tini, que és la primera convidada d'aquesta tarda.
1: En directe a Flash FM, Miquel González.
0: Directe des d'Argentina i amb un cantant que es diu Ulises Bono, que justament l'hem conegut amb aquesta cançó, que es diu Dos Amantes. Així comencem. Benvinguts, benvingudes.
2: Esto dice así.

Si tu m'ho demanes, jo et compro conguitos. O me porto bonito, el que tingui la gana. Bad Bunny i el Chencho Corleone el 2022 van fer aquesta que es diu Me porto bonito, que sona a través de Flash FM. Preparats, Helena Rous i Manuel Turizo. Abans, Ozuna, al costat d'Omar Kors. Aquesta és nova. A Flash FM es diu Zizi. Yeah, yeah.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
6: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
7: La

0: I tu vols més? Vols més? Ah, sí?
1: Nueva línia.
0: Col·laborant amb el Quevedo. Això es diu El Golpito. Aquesta cançó sonarà aquesta nit a la Festa Major de l'Escala. Sí, sí, l'Escala està de Festa Major. I avui, a partir de 11:15, Festa Plage FM amb el Sergi Domènech i qui us parla, Miquel González, que per sobre, això, vindrem també amb les samarretes de Plage FM. Això serà aquesta nit a l'aparcament Francesc Macià de l'Escala. Aquesta nit, Festa Plage FM a la Festa Major de l'Escala.

És Daddy Yankee i és el rei del reggaeton. I si és el rei del reggaeton és justament per cançons com aquesta que va fer el 2019. Això que es diu Con Calma. Ens ho agafem en calma, que estem de divendres tarda i encara tenim tot el cap de setmana per endavant. O tampoc amb tanta calma, que dilluns comença la nova temporada de Flash FM. Això vol dir que dilluns a partir de les 8 en punt del vespre tornarà el Flash Urban a Flash FM. Si voleu ja començar a demanar bromes telefòniques, si voleu, vinga, va, enviu un WhatsApp, vinga. 699-69-69-69.

la cançó està molt bé, l'únic que la lletra és bastant trista, perquè aquí el Quevedo no estava pas gaire bé. No, no, sí. L'està trobant molt a faltar, la seva ex, o sembla ser, aquí. Quevedo, que no canta pas sol, al costat de la Ossa, això que es titula Still Loving, que sona a través de Flash FM. Preparat el Hagel amb el seu mòbil tot a sant, abans, però, la música urbana del Justin Quiles, acompanyat del Cano. Això es diu Olvidarnos de tot a Flash.

Rashan i Rau Alejandro, Suns, amb aquesta que es diu Santa, a través de Flash FM. Avui arriba la Festa Major de Manresa 2026 i arribarà amb la presència de Flash FM, amb l'Héctor Ortega, el Jaume Riu i l'Edgar Manchado. Avui, a partir de la 1 en punt de la matinada, Festa Major de Manresa, amb la presència de Flash FM, on no faltarà cap èxit, com per exemple aquest del Hagel, Jamaica Bam Bam.

0: Quevedo i Elvis Crespo, junts amb això que es diu La Graciosa, ha sigut la cançó d'aquest estiu 2026 i ha sigut número 1 de Flash FM bastantes setmanes, i aquesta setmana ho ha tornat a ser-ho. Demà és dissabte i demà, a partir de les 6 en punt de la tarda, tenim nou repàs del Calibre amb l'Edgar Manchado, i si vols que torni a ser número 1 o no, pots anar votant a la nostra pàgina web. A través de flashfm.cat pots votar les vegades que et doni la gana per La Graciosa o per la cançó que tu vulguis que sigui número 1 aquesta setmana que ve. I demà, a partir de les 6 de la tarda, nou repàs del Calibre. Així comencem aquesta nova hora, són les 6 de la tarda i 4 minuts, i fins les 9, que tenim temps d'escoltar una barbaritat de cançons, com per exemple aquesta d'Emilia, Tini Nicole i la Niki.
1: En directe a Flash FM, Miquel González.
0: Això es diu Blackout.

Una Diabla, una Diabla. És la cançó que van col·laborar junts el 2023. Es fica Flauas i la Muixca. I avui recuperem a través de Flash FM. Les 6 de la tarda i 10 minuts. Ets dels que sempre et piquen tots els mosquits? Que els mosquits estan enamorats de tu? Que perquè tant sí com no, sempre ets tu el que acabes amb totes les picades als mosquits. Escolta aquests consells que ens dona Afterbite relacionats amb les picades de mosquits. Has de dormir amb mosquitera o amb finestres protegides, sobretot si deixes el llum encès a la nit. Els mosquits van molt del mode festival, van sempre cap al llum. Evita deixar aigua acumulada en plats de testos, cubells o terrasses. És el lloc preferit dels mosquits per muntar el seu Airbnb, eh? Si surts al vespre, és preferible que sempre portis roba clara o una mica ampla i els colors frescos i la suor els atrauen molt més. Per tant, roba clareta per la nit. El repel·lent és bàsic, especialment a primera hora del matí i al vespre, que és quan més piquen. Per tant, és quan t'has de posar l'Afterbite. Els ventiladors ajuden més del que sembla. Els mosquits volen fatal per culpa de la corrent.

d'aire del ventilador. Després de la dutxa o de la piscina, tornen a posar repel·lent, vale? L'aigua i la suor fan doncs, que perdi una mica l'efecte. Si et piquen molt, molt sovint, però molt sovint, has d'evitar els perfums dolços o les cremes amb olors intenses. I una picada no s'ha de rascar mai. Encara que costi, és millor que t'hi posis una mica de gel fred o aloe vera, que farà doncs, que baixi una mica més la inflamació. Però rascar mai de la vida. I atenció amb el mosquit tigre, que acostuma a picar de dia, sobretot a les cames i els turmells. I fins aquí els consells d'Afterbite. Ja saps què fer per reduir les picades de mosquit. Tot i que si amb aquests consells encara t'estan picant els mosquits, sempre has de tenir a mà Afterbite. És la solució contra les picades d'insecte Afterbite. Aquest estiu que no et falti l'Afterbite, clar que sí. Arriba Quevedo, això es diu Ni Borracho. Cuando empieza la fiesta.

0: un 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany. Un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.

per al... moltes més cançons al Mike Towers. Ara, però, aquest 2026 arriba amb això, un any més. I esperem que no sigui literalment així, o un any més, i que s'acabi la seva carrera. Esperem que siguin moltes, moltes més. Moltes més, només faltaria. Les 6 de la tarda, 26 minuts. Moment perfecte per escoltar la versió més actualitzada de la cançó de Bad Bunny. Café con Ron. És un tema que... En sabem tots de memòria, perquè s'inclou en el darrer àlbum de Bad Bunny, però aquesta és la versió del DJ i productor Clan. Café con Rona Flash.

És el tema que va fer el 2018 Danny Ocean. Sí que és veritat que és un artista que ha tret bastants temes, però el seu tema de referència seria, sens dubte, això que es diu Me Rehuso, això que hem recuperat aquesta tarda de divendres a través de Flash FM. Estem de divendres començant el cap de setmana. Un cap de setmana ple de festes Flash FM, com per exemple avui, tant a la Festa Major de l'Escala o a la Festa Major de Manresa. A cap de les dues hi faltaran les samarretes de Flash FM i també les cançons de Bad Bunny. Com, per exemple, aquest baile inolvidable que tinc aquí preparadíssim per escoltar-lo ara mateix a Flash FM. Tens ganes d'escoltar-lo, sí? Pues venga, va, som-hi.

Elles dues són la Emilia i la Tini. Aquesta la van fer el 2023. Es diu l'original i acaben amb un petó. Que mones, eh? Acaben la cançó amb un petonet, clar que sí. Preparat al Xina, la cançó que van fer el 2019, tota la tropa reggaetonera junta. J Balvin, Ofuna, Noel Doble, Daddy Yankee, Karol G. Abans, però, des del 2026 tenim el Jay-Z Reyes. Això que es diu Loquita, se pone loquita cuando la toco, és el que diu Jay-Z Reyes en aquesta cançó, que sona aquí, a Flash FM.

0: No té sentit de lo bona que és aquesta cançó, eh? No tiene sentido. Així es diu aquesta cançó del BL, sona a través de Flash FM. I no té sentit les ganes que tenim aquesta nit perquè arribi la festa major de l'Escala a partir de 11:45 a l'Escala, a les barraques de l'Escala, concretament a l'aparcament Francesc Macià. Festa Flash FM a les barraques, festa major de l'Escala amb Sergi Domènech, us parla Miquel González.
1: Flash.
0: Arriba la versió més moderna de Ayer la vi bailando por ahí, de les mans de Juan Magán i Omar Montes. Fuera.

0: Moving to the Sun. És l'electrònica en estat pur de les mans del Hagel, aquest artista que ens arriba directe des de França i que tot el que toca es converteix en un èxit i tot el que toca sempre arriba com a número 1 a Flash FM. Parem directes a les 7 en punt de la tarda i ho farem amb un dels temes que tampoc faltarà a la festa major de Miralcamp, demà. I... No, demà no. Avui, mira el camp, avui amb l'Edgar Manchado. Avui dia 28. Demà ja m'estava liant, tu. Aquesta de Dora Yaquis. Flash i Ice Cream i 31 fan...
1: L'estudi.
0: Amb les cabres a l'estudi.
1: No vulguis que et...

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Quan una cançó és immortal,

0: És el megacrack de Flash FM d'aquesta setmana. Another Talk to You. Si vols, també la pots votar a través de la nostra pàgina web, a través de flashfm.cat. Són les 7 de la tarda i 3 minuts. I amb el nostre megacrack comencem aquesta nova hora. Junts. Fins a les 9, que estem junts aquesta tarda de divendres, començant el cap de setmana de la millor manera possible i, sobretot, aquest cap de setmana molt intens, bàsicament perquè dilluns comença la nova temporada de Flash FM, on tots els programes tornaran a la seva normalitat, el Flash Matí, l'Interactual, el Flash Urba. No faltarà de res. Res de res.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Això, però, serà dilluns. Ara nosaltres comencem el cap de setmana, que tenim 2 dies i mig per endavant. I ho farem ara amb Romeo Santos i Prince Royce, amb aquesta batxata que s'ha ballat arreu del món. Això que es diu Dardos.

Amb aquesta cançó el Quevedo ja es va fer d'or, eh? Ja algú va ser. És la Bizarrap Music Sessions número 52. Però és que a partir d'aquí el Quevedo no ha parat de treballar i de treure temazos. Aquesta que es podria titular perfectament com el Quítate. La deixem enrere, la número 52. Preparada la Nana Mena, molt ben acompanyada de la Lola Índigo, Patitoa. Abans, però, música feta des de casa nostra, de les mans de Sopa de Cabra, acompanyats de la Su i de Mon DJ, un remix d'un clàssic de tota la vida. Aquesta, que es diu Camins, Somnis i Promeses.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

I tu en vols més? En vols més? Nueva línia. Nueva línia. És el que ve de col·laborar amb la formació de Canàries, Nueva Línia, que justament després de col·laborar amb el Quevedo es van separar. Semblava que una bona pata, justament. Surten de Canàries i es separen, vaja. El Golpito sona a través de Flash FM. Ha preparat el Rauleto amb el seu Diluvio. Abans, la Bizarrap Music Sessions número 0. En aquest cas amb la veu del Daddy Yankee.

estar soltera està de moda. És el que diu aquí l'Unai i ja fa uns quants anys que diu aquesta frase de que estar soltera està de moda. Va ser el 2019 quan vam descobrir aquesta col·laboració entre l'Unai i Chris Jedi. El soltera que avui recuperem aquesta tarda de divendres. Aquest cap de setmana que tenim per endavant amb Flash FM. Facis el que facis a la platja, a casa. Te'n vagis a sopar o a dinar fora. Sempre amb Flash FM. Que et posarem cançons com, per exemple, aquest remix de David Guetta que li fa a ell mateix d'una cançó que canta al costat de Tons Anaïm. Gone, gone, gone. Sona Flash FM. Flash FM.

a la crònica de les bands de Bennett amb aquesta que ens ve des de França. La vam descobrir el 2023 i 3 anys més tard encara ha estat un èxit que sona a través de Flash FM i també sonarà aquesta nit a la Festa Major de l'Escala. Avui arriba la Festa Major de l'Escala i serà amb la presència de Flash FM on hi haurà l'Héctor Ortega, l'Edgar Manchado i el Jaume Riu a partir de la 1 en punt de la matinada a la plaça Sant Domènec de Manresa. Avui Festa Flash a l'Escala.

És el planning setmanal d'Helena Rose i Manuel Turizo. S'estimen de dilluns a divendres i el cap de setmana se'n van a la platja. Però se'n van a la platja i no diuen si s'estimen o no, però bueno, és igual. Es diu la setmana i sona a través de Flash FM. Directes a les 8 del vespre amb Aisa, RVFV i el seu muchacha. Abans, però, una miqueta del DJ Gordo, que arriba amb aquesta electrònica que tant ens agrada. Això es diu Loco Loco. El

0: és la cançó més important de Flash FM d'aquesta setmana, és el número 1, almenys fins demà a les 6 de la tarda. Demà, nou recompte del calibre 45. Demà dissabte, a partir de les 6, aquí a Flash FM, presentat pel nostre compi, per l'Edgar Manchado. Són les 8 del vespre i 4 minuts.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: I d'aquesta manera comencem aquesta nova hora. Estem a divendres i atenció, perquè dilluns a aquesta mateixa hora començarà una nova temporada del Flash Urbana Flash FM. Tenim moltíssimes ganes. Dilluns a partir de les 8 en punt del vespre. Ara però estem a divendres i això vol dir que tenim tot el cap de setmana per endavant. I fins les 9 que estem junts aquesta tarda aquí a Flash FM. Ara amb Bad Bunny.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Miquel González.
0: Tot un plaer estar amb vosaltres. Bad Bunny és el següent convidat d'aquesta tarda. Això es diu EO.
3: Ella viene por ahí y nunca llega sola. Ella nunca llega sola. Todos los bandidos sueltan la pistola. Esta noche.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero com...

El bailoteo que ens hem fet amb els tiets i el bailoteo que ens farem aquesta nit tant a la Festa Major de Manresa com a la Festa Major de l'Escala. Tu tries a quina Festa Major te'n vas avui? Quina prefereixes? Agafis la que agafis, les dues valen, vamos, molt la pena. Per Manresa tenim a l'Edgar Manchado, a l'Héctor Ortega i el Jaume Riu, i a l'Escala tenim al Sergi Domena i qui us parla, Miquel González. I a les dues festes hi tenim les samarretes de Flash FM. Aquesta nit de divendres... Flash FM. I també tindrem cançons com aquesta de Bad Gyal i el Chencho, Choque.

0: 3.8.
1: Ser Premium és accedir a un especialista sense derivació.
2: Ser Premium és comptar amb una segona opinió mèdica internacional.
3: Ser Premium és visitar-te sense avançar el cost.
2: Ser Premium és tenir-ho tot cobert. Amb Salut Premium de Mora Assegurances, gaudeixes de la tranquil·litat de tenir una cobertura de fins al 100%. I ara també de nous serveis i prestacions per una millor atenció mèdica per tu i els teus. Consulta'n les condicions a moraassegurances.ad. Salut Premium. Per la teva salut, tot.
4: Quan sona el despertador, em ve al cap tot o que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
5: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on,
7: let's go.
6: Let's go.
5: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash.
9: El poder del

0: canvies de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.
1: Flash FM. Guaynabitxi.

una cançó més que ha tret el My Towers, una ara més, i esperem que en siguin moltes més. És el Miquel Torres pels amics, My Towers, a través del... d'aquesta tarda de divendres a Flash FM. Ryan Castro i el Capo, això es diu La Villa, sona Flash.

0: El dia que Manuel Turizo va cantar aquesta cançó per primera vegada, només tenia 16 anys.
1: Sí, sí.
0: I quina veu que tenia amb 16 anys, home, per favor. Una lady com a tu és la que hem escoltat aquesta tarda, aquí a Flash FM. Les 8 de la tarda, 32 minuts, moment perfecte per obrir el darrer àlbum del Fercho, on hi trobem aquesta electrònica feta per John Summit. Chica 305.

Rauw Alejandro i Farruko, aquesta la van cantar per primer cop el 2019 i és tot un èxit que de tant en tant recuperem aquí a Flash FM. Fantasies, fantasies contigo i la fantasia que tenim avui de festa a Manresa. Festa major de Manresa, aquesta nit a partir de la 1 en punt de la matinada amb el Jaume Riu, l'Héctor Ortega i l'Edgar Manchado. Aquesta nit, festa major de Manresa. A partir de la 1 en punt de la matinada... I a més amb les samarretes de Flash FM. No faltarà de res aquesta nit, clar que sí. I aquí tenim a la formació catalana Estiu 22 col·laborant amb un clàssic dels clàssics, amb el Henry Méndez. Canten aquesta novetat, es diu El Chiringo.

0: Com es diu la cançó? La Plena. Efectivament, així, La Plena. És el BL, W Sound, i la producció de Obion the Drums a través de Flash FM, La Plena. Aquesta cançó la posarem aquesta nit a la Festa Major de l'Escala a partir de 11:45. Arriba la Festa Major de l'Escala amb el Sergi Domènech i qui us parla, Miquel González. Per tant, ja marxem cap allà. Vinga, va.
1: Flash FM. Miquel González.
0: Ens anem de cap de setmana i ens escoltem dilluns a partir de les 8 en punt del vespre a la nova temporada del Flash Urbana, Flash FM, que ens morim de ganes. Patrons, Miquel, molt bon cap de setmana. Adéu, guapos, adéu, guapes.

0: Som la teva excusa per moure el cul.
1: Flash!
0: Flash FM.

sortir de festa amb el parquineo radiofònic més calent d'aquest estiu. Comença la sessió del Maxi Flash. Des d'ara i fins a les 3 de la matinada amb Víctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.